0: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha establit per avui el nivell de risc mitjà, el taronja, per possibles problemes de salut derivats de les altes temperatures en 21 municipis de les comarques castellonenques, dels Ports i de l'Alt i el Baix Maestrat. En pàgina de successos ingressa a la presó un jove de 20 anys detingut per la Policia Nacional com a presumpte autor de 3 robatoris amb violència comesos contra persones majors a Castelló. El detingut seleccionava víctimes amb mobilitat reduïda, les seguia fins als portals dels seus habitatges i una vegada dins de l'edifici les agredia per sostraure bosses i carteres. I també la Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones, 2 homes i 2 dones, en la localitat castellonenca de la Vall d'Alba com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues, després d'intervindre prop de 3 quilos de marihuana que presumptament anaven a ser destinats per a la seva distribució. I el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana està presentant avui la seva campanya, la logopèdia no és un luxe, és salut, una iniciativa de conscienciació social per a visibilitzar la importància de la logopèdia en la salut, l'autonomia i la qualitat de vida dels valencians, així com reivindicar al mateix temps el dèficit de professionals en la xarxa pública valenciana i el reconeixement de la professió.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: .7 Onda Cero Castellón.

0: Com els dèiem, el Tribunal Suprem ha condemnat a l'exministre de Transports i exdiputat per València del PSPB, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó amb un màxim de compliment de 16 anys i mig pel presumpte cobrament de mossegades en la compra de mascaretes en la pandèmia l'any 2020 i per la contractació irregular de diverses dones en empreses públiques. La sala considera que la seva sentència, que Ábalos és un dels responsables de delictes d'organització criminal, suborns, malversació i tràfic d'influències. I l'Audiència de València també ha reobert la causa per presumpte delicte de blanqueig de capitals contra l'exconseller del govern valencià, el popular Rafael Blasco. Podria haver cobrat una comissió il·lícita de 600.000 euros al gener de 2008 per part d'una promotora immobiliària investigada en el cas Assut, una informació que va descobrir la Guàrdia Civil en demanar dades a Suïssa sobre diversos comptes bancaris. Núria Moreno.
1: El jutge va decretar l'arxiu de la causa considerant que els fets estaven prescrits per haver ocorregut entre els anys 2008 i 2012. L'Audiència ha estimat ara el recurs de la Fiscalia, que entén que es procedent descobrir el rastre d'eixos fons per a acreditar si Blasco ha pogut cometre un delicte de blanqueig de capitals.
0: I la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, com es dèiem, ha afirmat durant la seva compareixença en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana que la coordinació entre administracions va ser asimètrica. Ha dit que l'única cosa que havia de fer la Generalitat era llegir-se el pla antiinundacions per a gestionar l'emergència. La compareixença l'ha seguit Amparo Sánchez.
2: Un pla que, ha recordat, es va activar el 24 d'octubre, 5 dies abans de la tragèdia, i davant la seva activació ha dit la Generalitat no va convocar cap reunió preventiva en la resta d'administracions. Bernabé ha lamentat la demora que va haver-hi a l'hora de convocar el CECOPI.
3: A mí hasta el 29 a las 5 de la tarde no me convocaron. Y si yo no le llamo el 29 a las 12 de la mañana, no sé cuándo pensaban avisarme. Pasaron muchas cosas, muy vergonzantes por otro lado, porque cuando ya estaba la gente ahogándose en Utiel, hay que recordar que la señora consellera se fue a hacerse fotos a Carlet. Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia, lo más importante es la prevención.
2: Ha reconegut que la situació de forata va ser preocupant, però que davant una alerta hidrològica el control dels barrancs depenia de la Generalitat.
3: ¿Qué información nos reportaron de todo aquello que hicieron? ¿Tenían que haber mandado a revisar los barrancos? Si no podían con sus propios medios pedir otros. Y sabemos que los enviaron a su casa y que además rechazaron la ayuda que le ofrecieron desde Medio Ambiente. Cuando yo torné al CECOPI, lo primer que dic es lo que estaba pasando a Paiporta. Y a eso que yo vas a decir, ¿por qué no hubieron dir ells de Chiva, de Torrent?
2: La delegada reitera que va passar una hora demanant que enviaren les alertes a tota la província després de saber el que estava passant a Paiporta.
0: I la Guàrdia Civil manté activa la cerca de l'arma blanca presumptament utilitzada en el crim ocorregut divendres passat en la localitat castellonenca d'Almenara.
1: Els agents continuen amb les investigacions per esclarir per complet les circumstàncies del succés en el que va morir una persona durant una discussió. Per a localitzar l'arma, els bombers participen en les tasques de rastreig en diferents zones d'interès. El suposat autor dels fets ha ingressat a la presó provisional comunicada i sense fiança i està sent investigat pels delictes d'assassinat i assetjament. A més, la jutgessa ha acordat una ordre de protecció a favor d'una dona que hauria sigut la seva parella i dels seus fills.
0: I un incendi de vegetació declarat ahir en els voltants del riu Estivella i que ja està controlat va arribar a posar en perill diversos habitatges del municipi. Onda Cero, segons Sergi Beltrán.
4: Moments de tensió i molta preocupació van viure alguns veïns d'aquesta localitat en comprovar com les flames arribaven als jardins posteriors de les seues cases. Marla Farga és una de les veïnes afectades.
5: No sabien lo que fer, de repente estava també el foc ja molt prop. Començaren a desalojar-nos de les cases, molta por perquè ja t'esperes que puga passar lo pitjor.
4: El foc, les causes del qual encara s'investiguen, es va originar en la zona del riu i va acabar saltant fins a l'àrea de bungalows a causa d'una espurna i els continus canvis en la direcció del vent. Francesc Mateu, alcalde d'Estivella.
6: Va haver moments d'autèntica preocupació, que un vent que canviava de direcció constantment. El que més es preocupava és que poguera saltar a l'altra banda del riu, inclús que haguera pogut saltar a la Calderona.
4: L'incendi va quedar controlat en torn a la una de la matinada.
0: I Comissions Obreres ha decidit personar-se com a acusació popular en la causa de la professora agredida per un policia antidisturbis a València. Recordem que la professora, que està jubilada, va patir una agressió que li va provocar lesions físiques físiques i mal moral mentre exercia, diu Comissions Obreres, el seu dret a la concentració amb motiu de la vaga indefinida del personal docent. Per cert, que l'Associació Famílies pel València ha tornat a denunciar que moltes famílies no han pogut matricular els seus fills i filles en valencià infantil de 3 anys, malgrat haver triat aquesta opció. L'entitat assegura que la conselleria ha configurat les aules tenint en compte les preferències del curs passat i no de les actuals.
2: Segons l'associació, esta situació ha provocat casos amb classes de valencià massificades i altres en castellà amb places buides, fins i tot amb alumnes que no havien escollit esta llengua. I posa com a exemple centres de Paiporta, Alcoi, Almàssera, Petrer o Bunyol, on assegura que no s'ha respectat la voluntat majoritària de les famílies. Escoltem testimonis de famílies afectades.
7: Són moltes les famílies afectades i fins i tot coneixem casos que han triat llengua base castellà volent la valencià perquè sabien que directament no podrien entrar si triaven el que realment volien.
8: Som una família d'Alcoi i estem totalment indignats. La majoria de les famílies hem votat en valencià, doncs ens han posat una aula en castellà i una en valencià, per lo que ens han imposat la llengua que no volíem.
9: En el procés d'admissió vam sol·licitar la línia en valencià. No obstant això, se li ha adjudicat una plaça en una línia diferent.
2: Des de la Conselleria d'Educació responen a esta denúncia. El director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez, diu que estan estudiant cas per cas per a intentar donar una solució.
10: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de que canviant alguna de les unitats de llengua base sense perjudicar els drets de terceres persones es puga satisfer la demanda global de totes les famílies.
0: L'Associació Valenciana d'Agricultors ha denunciat el robatori de cobre que ha patit la comunitat de regants La Serreta i l'Escala, que proveeix a prop de 500 hectàrees de cultiu en les localitats de Real de Montroi, Montserrat i Llombai, a la província de València, regants que acabaven de recuperar la normalitat després de concloure les obres de recuperació des d'anys patits per la dana.
1: Però, apenes unes hores després d'acabar els treballs, els lladres van desvalisar la instal·lació emportant-se uns 200 metres de coure i provocant desperfectes que superen els 25.000 euros. Vicente Luis és el responsable de manteniment de rec de la comunitat de regants.
11: Tots els terminals per dalt i per baix s'enxufen dins d'esquadros. Els s'han tallat des variors, han furtat una trentena de metres allí dins. El que més val i el que més mal han fet és en el transformador. Quasi 2 anys perquè ho arreglen i ara que està quasi a punt de caramelo entren i mos fan uns desgraciats.
0: Per cert, que els productors valencians de cítrics reclamen més eines per a combatre les plagues davant l'avanç de competidors com Egipte i Turquia al mercat europeu. Entre les varietats més afectades, diuen, destaquen les clemenules a Castelló. I a Alacant hi ha expectació per a conèixer la proposta que en uns minuts farà la pirotècnia Pibierzo de Lleó, qui participa per primera vegada en el concurs de mascletades de Sant Joan. El cas de l'adjudicació dels habitatges en el residencial Les Naus apareix en diverses escenes de les fogueres d'enguany a la Camp Pepe Requena.
12: Era de esperar, con la que se ha organizado en Alicante, que los artistas hayan aprovechado para construir regletas de enchufes, en alusión a los que se han beneficiado, o escribir lemas como «Com optar a un habitatge protegit? En Alacant has de tindre un bon amic». O «Mentre en Bragues os queden alguns, les VPO són per a uns gandes».

0: La brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. La Comunitat Valenciana està, ja ho estaran notant, en el pic de l'episodi de calor que es preveu que s'estenga fins dimecres, sent demà dimarts el dia amb els termòmetres més alts segons les previsions. És dilluns 22 de juny i l'actualitat passa pels tribunals. El Suprem ha condemnat a l'exministre de Transports, el socialista valencià José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó per irregularitats en la compra de mascaretes en la pandèmia, i l'Audiència de València ha reobert la causa a l'exconseller amb el PP Rafael Blasco pels 600.000 euros que va rebre d'un compte a Suïssa. Això pel que fa als tribunals, pel que fa a la Dana i a tot el que envolta la investigació també hi ha novetats. Ho contem tot en este temps de brújula Comunitat Valenciana amb Jordi Andrés al control tècnic.
2: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de la

0: CAM, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: Ara anem amb l'actualitat judicial. Abans estem pendents dels mitjans aèris i terrestres que han treballat aquestes últimes hores i estan treballant ara en diversos incendis. A la província de Castelló s'han registrat avui 6 al llarg de tota la jornada. El foc més important es manté actiu a Benicarló, on s'ha ampliat el dispositiu. S'ha tallat, per cert, la CB-138 en el seu entorn i s'han habilitat diversos desviaments. Mentrestant, l'incendi d'Estivella, que es declarava este diumenge, s'ha extingit entorn de les 5 de la vesprada, segons han informat des del Consorci Provincial de Bombers de València, que treballa a estora en un altre incendi de vegetació a Quart de Poblet. Ja ho dèiem a l'inici, el Tribunal Suprem ha condemnat a l'exministre de Transports i exdiputat per València del PSPB, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó pel presumpte cobrament de mossegades en la compra de mascaretes en pandèmia l'any 2020 i per la contractació irregular de diverses dones en empreses públiques. I ha estat la reacció avui del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de conocerse la sentencia.
2: Y yo creo que esa sentencia representa lo que estamos descubriendo cada día, cada semana, del modus operandi que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunidad Valenciana.
1: Li ha resposta al president i líder del PP valencià, el secretari d'Organització dels Socialistes Valencians, Vicent Mascarell.
3: El senyor Pérez Llorca no li consentim ni una, ni mitja, ni cap lliçó sobre corrupció en la Comunitat Valenciana. Un partit que acumula hasta 185 condenes per corrupció.
1: Mentrestant, ho dèiem també a l'inici, l'Audiència de València ha reobert la causa per presumpte delicte de blanqueig de capitals contra l'exconseller del govern valencià, el popular Rafael Blasco. Podria haver cobrat una comissió il·lícita de 600.000 euros al gener de 2008 per part d'una promotora immobiliària investigada en el cas Assut, una informació que va descobrir la Guàrdia Civil en demanar dades a Suïssa sobre diversos comptes bancaris. I Alberto Martín, que era director general d'Emergències de la Generalitat el dia de la Dana, ha dit esta vesprada en el Congrés dels Diputats que no va tindre cap vinculació amb la filtració d'un àudio retallat de l'Agència Estatal de Meteorologia. Eixe àudio, recordem, arreplega la telefonada que la EMET va fer al Centre de Coordinació d'Emergències aquell migdia del 29 d'octubre, en la que informava que es mantenia l'avís roig i advertia que la situació es complicaria a la vesprada, però es va filtrar una versió retallada d'eixe àudio fent l'efecte que els meteoròlegs no havien alertat del perill. Filtració que està sent investigada després d'un informe de la Guàrdia Civil que apunta a 2 càrrecs en aquell moment de la Conselleria d'Interior, entre ells Alberto Martín. Van tindre accés, segons eixe informe, podrien haver tingut accés a eixe àudio. Ui, ell ho ha negat.
4: No tengo absolutamente nada que ver con esas grabaciones. Y punto. Es que no tengo nada más que decir. No he visto esas grabaciones en mi vida. Y ya está bien, porque es que desde el primer momento yo estaba un día tranquilamente y veo en prensa que el señor Martín había cedido a las grabaciones y tal, y no sé qué. Digo, ¿esto qué es?
1: També ha passat avui pel Congrés dels Diputats en eixa comissió d'investigació de la Dana. La delegada del govern en la comunitat, la socialista Pilar Bernabé, ha dit que la coordinació entre administracions va ser aquell dia asimètrica i que l'única cosa que havia de fer la Generalitat, segons Bernabé, era llegir-se el pla antiinundacions per a gestionar l'emergència. Amparo Sánchez.
5: Un pla que, ha recordat, es va activar el 24 d'octubre, 5 dies abans de la tragèdia, i davant la seva activació, la Generalitat no va convocar cap reunió preventiva en la resta d'administracions. Bernabé ha lamentat la demora que va haver-hi a l'hora de convocar el CECOPI.
6: A mi hasta el 29 a las 5 de la tarde no me convocaron. Y si yo no le llamo el 29 a las 12 de la mañana, no sé cuándo pensaban avisarme. Pasaron muchas cosas, muy vergonzantes, por otro lado, porque cuando ya estaba la gente ahogándose en Utiel, hay que recordar que la señora consellera se fue a hacerse fotos a Carlet. Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia, lo más importante es la prevención.
5: Ha reconegut que la situació de forat va ser preocupant, però que davant una alerta hidrològica, el control dels barrancs depenia de la Generalitat. La delegada ha reiterat que va passar una hora demanant que enviaren les alertes a tota la província després de saber el que estava passant a Paiporta.
1: Per cert, que les associacions de víctimes de la Dana es desplacen demà a Madrid per a reunir-se amb diferents grups parlamentaris del Congrés. Sobre la taula, els pròxims moviments judicials i els actuals, com ara la demanda d'empart presentada davant del Tribunal Constitucional. Allí, precisament, faran demà al migdia una acció simbòlica i guardaran 10 minuts de silenci en memòria de les 230 persones que van perdre la vida aquell 29 d'octubre de 2024. L'Associació Famílies pel Valencià ha denunciat que moltes famílies no han pogut matricular els seus fills i filles en valencià en infantil de 3 anys, malgrat haver triat aquesta opció. L'entitat assegura que la conselleria ha configurat les aules tenint en compte les preferències del curs passat i no les dels actuals alumnes. Amparo Piqueres.
7: Segons l'associació, esta situació ha provocat casos amb classes de valencià massificades i altres en castellà, amb places buides fins i tot amb alumnes que no havien escollit esta llengua. I posa com a exemple centres de Paiporto, Alcoi, Almàssera, Petrel o Bunyol, entre altres, on assegura que no s'ha respectat la voluntat majoritària de les famílies. Escoltem els seus testimonis.
8: Són moltes les famílies afectades i fins i tot coneixem casos que han triat llengua base castellà volent la valencià perquè sabien que directament no podrien entrar si triaven el que realment volien.
9: Som una família d'Alcoi i estem totalment indignats. La majoria de les famílies hem votat en valencià, doncs ens han posat una aula en castellà i una en valencià, per lo que ens han imposat la llengua que no volíem.
10: En el procés d'admissió vam sol·licitar la línia en valencià. No obstant això, se li ha adjudicat una plaça en una línia diferent.
7: Des de la Conselleria d'Educació responen a esta denúncia. El director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez, diu que estan estudiant cas per cas per a intentar donar una solució.
11: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de que canviant alguna de les unitats de llengua base sense perjudicar els drets de terceres persones es puga satisfer la demanda global de totes les famílies.
1: La Conselleria d'Educació reuneix demà amb els sindicats de docents per abordar en una nova mesa sectorial la proposta que l'executiu va presentar en matèria de bretxa salarial, un dels punts amb desacord. La de demà, dimarts, serà la segona trobada des de la suspensió de la vaga indefinida, després que dijous passat es reunirem per abordar les propostes en matèria d'inclusió. I Comissions Obreres ha decidit personar-se com a acusació popular en la causa de la professora agredida per un policia antidisturbis a València. Recordem que la docent, que està jubilada, va patir una agressió que li va provocar lesions físiques i mal moral mentre exercia el seu dret a la concentració amb motiu d'eixa vaga indefinida dels docents. I de l'educació a la sanitat, la vaga intermitent que mantenen els metges en la Comunitat Valenciana ha deixat 400.000 actes suspesos des del seu inici, segons la Conselleria de Sanitat, que ha convocat demà al sindicat CESM per analitzar i valorar de forma detallada la proposta remesa pel govern valencià en resposta a les seues reivindicacions. Divendres passat va concloure la cinquena setmana de vaga nacional contra l'avantprojecte d'Estatut Marc i la tercera setmana de vaga autonòmica. I altra reivindicació, en este cas dels logopedes, assenyalen que la Comunitat Valenciana afronta cada any milers de casos d'ictus, disfàgia i trastorns del llenguatge amb només 49 professionals en hospitals públics. Des del Col·legi Professional reclamen més presència en l'àmbit sanitari i també en l'educatiu. Volen trencar, a més, la creença que la logopèdia només abasta a la infància. Escoltem María Jesús Lluch, degana del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat.
12: Y sensibilizar a la población y poder llegar a la población de todas las alteraciones que tratamos en cualquier momento vital de las personas. Alteraciones de la voz, del lenguaje, de la comunicación, de la deglución, de la audición, porque al final puede tener rehabilitación, puede tener habilitación y cualquier persona tiene el derecho de poder ser rehabilitada en cualquier momento de su vida.
13: El miércoles 24 de junio, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde las hogueras de Alicante. A partir de las 2:30 de la tarde estaremos en directo desde el corazón de la fiesta para acercar todo el ambiente de las hogueras de Alicante con protagonistas, actualidad y los momentos más destacados de una de las celebraciones más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Tradición, arte, pólvora y emoción en un programa especial desde la Plaza de los Luceros. El miércoles 24 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde la Plaza de los Luceros de Alicante. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
1: Mirem ara al camp. Els productors valencians de cítrics reclamen més eines per a combatre les plagues davant l'avanç de competidors com ara Egipte i Turquia al mercat europeu. Entre les varietats més afectades destaca la Clemenules a Castelló. Juanjo Tobar.
14: Desde la Unió Llauradora alerten que la falta de matèries actives eficaces estan reduint la quantitat de fruita apta per al consum en fresc i obliga a destinar fins a una quarta part de la producció a la indústria, tot amb preus més baixos. Així ho explicava Carles Peris, portaveu de l'organització.
15: Perquè al final és una fruita que perd valor per enviar a la indústria perquè el mercat en fresc sempre té un valor molt més elevat. es una radiografía, ¿no?, actual que té el sector i que preocupa.
14: La Unió advertís que encara que l'actual reducció de les collites a Europa ha evitat tensions comercials, els països tercers estan guanyant quota de mercat, especialment en el sector de les mandarines.
1: Per cert que les illes Columbretes de Castelló tornaran a comptar amb vigilància diària, la Conselleria de Medi Ambient

0: confirma que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha fet, diuen, marxa enrere en la retallada de personal aplicada l'estiu passat. La reducció de guardes va deixar períodes sense vigilància, expliquen, i va afavorir durant mesos un augment de la pesca furtiva en este espai protegit. I les fogueres d'Alacant encaren la recta final amb artistes que han tornat a traure al carrer el millor de la seva imaginació per a criticar l'actualitat des de la local fins a la mundial. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
1: En lo local era de esperar que la chifla se centrara este año en el presunto enchufismo habido en el residencial Les Naus de la playa de San Juan. Hemos visto cartelas del tipo «Cómo optar a un habitatge protegit? En Alacant has de tindre un bon amic». O «Mentre en Bragues es queden alguns, les BPO son per a uns ganduls». También hay tirones de orejas al gobierno y hasta un Donald Trump convertido en el Darth Vader, rey del imperio. Esta mañana se han entregado los premios de las hogueras. La felicidad era total en Florida por Tadgo, coronada de nuevo como la campeona de la categoría especial. Chimo García Larios es el presidente.
2: Pero esto es la emoción total, es el día que más nos gusta desfilar, el día de la entrega de premios es un momento donde lo pasamos bien y donde la verdad que la comisión disfruta mucho.
1: Esta tarde hemos tenido danzada Alacant en torno a las hogueras oficiales con danzas y bailes típicos de la comunidad valenciana. Por cierto, era esperado el debut hoy de Pibierzo, la pirotecnia leonesa, aunque con valencianos entre sus trabajadores. Ha causado muy buena impresión y se han llevado el aplauso y el cariño del siempre exigente público alicantino.
0: Ara sí, anem amb la informació esportiva amb Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada, pendents, imagine, no?, del València Bàsquet.
3: Hola, Núria, bona vesprada, sí, perquè avui tenim el tercer partit de la final de la Lliga ACB. A les 8 de la vesprada juga València Bàsquet davant el Barça, després d'empatar aún la victòria del passat dissabte al Roig Arena. Ha parlat Álvaro Cárdenas d'este partit.
4: Sí, al final es verdad que bueno, cuando juegas fuera de casa, pues el público rival pues aprieta, pero bueno, yo creo que tenemos jugadores muy con mucha experiencia y capacitados de sobreponerse a esas adversidades. Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que mantener la misma mentalidad que tuvimos el otro día, de intentar salir súper agresivos y bueno, sabiendo que ellos tienen jugadores de muchísima calidad que son capaces de meter tiros muy difíciles y no venirnos abajo cuando ellos tengan esos momentos de anotación.
3: El que fa al València ya moviments al mercat. Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. Dos noms propis en clau valencianista, el de Guido Rodríguez, perquè el València ha fet un últim esforç, però encara no ha rebut aquesta resposta per part del futbolista argentí. Veurem si ahir el club es fa de respectar, deia Jaume, això de que ningú futbolista pot estar per damunt de l'entitat, i de moment l'arribada de Guido està condicionant el mercat del València. I Jesús Vázquez, perquè el Celta de Vigo continua espentant en l'interès per fer-se amb el lateral esquerrà del València. El vol Giraldez com a titular en el seu Eurocelta.
3: Gràcies, Sergi. El que ha dit adeu al Castelló ha sigut el seu capità, Víctor Fran. Bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. I 5 temporades després de la seva arribada en l'any 2021, que fora capità de l'últim ascens albinegre a la segona divisió, Salva Ruiz ha anunciat en el dia d'avui que no continuarà la propera campanya vestint la camiseta del Club Deportivo Castellón, un conjunt, el de la capital de la Plana, que avui també ha anunciat que el 8 i 9 de juliol seran les proves mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada.
3: Gràcies, Víctor. Alel, setmana important per a Josan. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buena vesprada. Debe ser esta una semana decisiva para el futuro de Josan Fernández en el Elche. El crevillentino de 36 años finaliza contrato el próximo 30 de junio, pero podría alargar una temporada más como jugador franjiverde su etapa siempre que acepte un rol secundario. Este año ya ha dispuesto de pocos minutos y sería la tónica también con Martín Anselmi. Y en Elda, ojo, porque Antiviolencia ha propuesto el cierre durante un mes del nuevo Pepico Amat por la invasión de campo que se produjo en el partido del ascenso contra el madrileño.
3: Gràcies, Felipe. I l'Hércules va tancant la seua defensa. David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada. El Hércules también le va dando forma a su defensa. El conjunto alicantino ha cerrado durante este fin de semana la incorporación de David López, un lateral que llega procedente del Sevilla Atlético y que ocupa ficha sub-23. Junto a la renovación de Javi Jiménez, Beto Compaña tiene cerrada esa demarcación, la del puesto en el lateral izquierdo.
3: Gràcies, David. I recordem, Núria, a les 8 a Barcelona, tercer partit de la final de la Lliga ACB, amb València Bàsquet jugant davant el Barça. La final, de moment, 1-1.
0: Molt pendents, per tant, d'això. Companys, gràcies per la informació, Eduardo. Bona vesprada.
3: Adeu, Núria.
0: I pel que fa a l'oratge, la EMET manté fins ara a les 8 l'avís groc per temperatures màximes de 36 graus en el nord de la província de València i per a demà, des de la una de la vesprada, en esta mateixa zona i en el litoral sud de València i Alacant. En punts d'interior es poden fregar demà els 40 graus de temperatura màxima. La tècnica superior de meteorologia en EMET Comunitat Valenciana, Marta Ferri,